completament trobil sense l'endarrament de quilcosa, t'has mantingut un bon quilòmetre de la casa, però pot ser un quilòmetre de la pública també trobil que se'n va anar de quilcosa. I va dir, perquè aquí hi va esmalt que se'n va habitar dins, sobretot el seu sembrà, el poc a l'hora s'obrir, mentre que això va haver contacte aquí,

0: ràdio que va parlar de fer un plana, s'ha de posar i s'ha vist.
1: Thank you.

nosaltres fan seguir la ruta que ja s'han reservat per la portada de la guaponella, si tinc, per la petrica del Sanfoy o la petrica del Sanfoy, no hi ha pas a poc o a la petrica del Sanfoy, però a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del Sanfoy, a la petrica del

0: obrigado, senhora, se você puder para colaborar, tá, eu vou pegar essa seringa, vou pegar essa bolsa, vou me ligar e falar para nós ali que isso é só para ir, eu tenho que ir para o banco de moeda para pagar, mas assim, a bolsa está mal para o banco, só se está para ir para o banco para pagar o visto e o quarto, mas me subi para aqui o banco para fazer uma certa coisa, digo que sei, a bloco ali, tem que fazer para o banco está mal para o banco para ficar para ir lá, me falta para pensar para ir para
1: आदिवासी जनजाति ठाकुर समुदायको मौलिक पहिचान भूगोल सांस्कृतिक पर्व हो दशैं ठाकुर समुदायमा दशैंमा धार्मिक आस्था पर्व आशीर्वाद लेना देना व मौलिक संस्कृति तथा परम्परामा स्थानान्तरण गर्न अवसर थियो सुनि समय हिन्दी चौधरी रेडियो
0: आदिवासी जनजाति थारूका दशैं चाहिँ धार्मिक र सांस्कृतिक उत्सवको बेला पखन पिटर पेना देवर मुर्खेको कोठा पलिटेन बल्की मार्दैन जिल्ला देवकेको उत्तर टेका लगाइची आशीर्वाद लिएर दिन दशैंमा विना संस्कार हो दक्ष दशैं बढेन दोस्रो पक्ष हो सख्यनाथ

0: aquest programa exemplarà serveis i serveis.
1: Ara mi parla la feina, si el partit passa a fer això de negre, què?
2: Home, mira, m'he de casa, un dia, i traig el toc, i el mirar, i el cotitzar, que

0: resposta es pot reformir per grans problemes. Amb una decisió de la i només se fa la part de la
1: Santa Maria,
0: Santa Maria,